0: els èxits.
1: 40.
0: Els 40.
2: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor.

0: Si és un èxit,
1: 40. Sona als 40.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: dies que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: A todos los que lleváis semanas buscando coche y ya tenéis decidido cuál compraros, lo sentimos. Porque llegan los días Ebro con condiciones muy especiales y os toca replantearos todo. Aunque bueno, peor sería escuchar esto con el coche recién comprado y que no fuera un Ebro. Descubre los días Ebro del 10 al 21 de septiembre en la red oficial de concesionarios Ebro.
2: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
3: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous. A hores d'ara amb dues avaries actives. Tenim un autocar avariat a la C32 a l'altura de l'Ella, que en direcció a Barcelona talla un carril de circulació i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. La segona avaria ha estat en aquest cas fa una estona a la AP7 a l'altura de Salt, on també es talla un carril en direcció a Barcelona. Per altra banda, tenim retencions habituals molt intenses en direcció a la capital catalana. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, destacant aquestes cues que arriben per la C58 en tot el seu tram, ja des de Terrassa. Tot plegat també deixa retencions als primers trams de les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al vessant Llobregat, també cap a Barcelona, tenim retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i el Papiol, també per les vies costaneres com la C31 i la C32 des del Prat i Gavà. Per altra banda i per últim, el vessant, ara mateix el vessant Vallès, tenim retencions sobretot a la AP7 des de Montornès fins a Barberà en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
4: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes. Llibertat! I així és com sona el teu cotxe amb la tornada de l'escola. Només fins al 13 de setembre. Compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte directe en marques seleccionades. Entra a rodi.cat i consulta'n les condicions. Rodi Motor Services, motor de confiança.
5: Per tu, que ja has tornat a l'embús. I per tu, que avui treballes des de casa i t'oblides de l'autobús. Gaudeix a Capravo del netejador de terres Pieroski bàsic, ampolla d'un litre i mig per només 95 cèntims. Vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

Molt bon dia, són les 10 de matí en aquest moment. Arrenquem aquesta última horeta del despertador dels 40, que tant hi ha per tota Catalunya i Andorra. Què tal, com ho portes? Bé, avui és dijous, eh? 10 de setembre, però fa cara de divendres. Per què no dir-ho, eh? Tenim demà la Diada Nacional de Catalunya. Doncs sí, és un dijous amb cara de divendres. I atenció, perquè la vida dona moltes voltes. La veritat és que sí. I avui ens estàvem preguntant, des de l'endellà, quina és la pitjor experiència que has tingut amb un company o companya de pis? M'ho pots explicar? I tant que sí, em pots enviar la teva nota d'àudio a través del 620 92 41 33. Tenies com a company o companya de pis una persona peculiar o que tenia una mania curiosa? Explica-m'ho. També, doncs, per exemple, si hi havia problemes pel que fa a la seva higiene o la de casa, o quines coses boges va arribar a fer. Ens ho pots explicar enviant una nota d'àudio ara mateix, a través del 620 92 41 33. 620 92 41 33. Ara mateix, el que arriba a la teva ràdio és des de Marsella, Yagel. Número 1 de la setmana als 40, aquesta història anomenada Jamaican. Bam, bam, això ha arrasat aquest estiu.

0: És l'Impossible del James Arthur. Així va guanyar un programa de televisió de nous talents, eh? I va arribar la fama. Bé, avui t'estem preguntant a través de l'Andaya quina és la pitjor experiència que has tingut amb un company o bé, amb una companya de pis. No sé, coses que hagis dit, uau. És que la gent quan ho explico es queda amb la boca oberta i que li cau fins a terra, fins i tot, la barbeta. Has compartit pis amb una persona amb qui després vas acabar tenint problemes legals? És a dir, la cosa va acabar molt malament. El teu company o la teva companya de pis et robava. Explica'm, què et robava? I com ho vas descobrir, no? Vas dir, ostres, en quin moment? Explica'm-ho a través del nostre WhatsApp. 620 92 41 33. Envia la teva nota d'àudio al 620 92 41 33. Arriba el teu àudio, arriba per aquí ara mateix. L'Olivia Dean és la seva nova cançó des de l'Andaya Catalunya.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Andaya Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: És que el tema dels companys a pis dona per molt, eh? Això es diu So Easy, Olivia Dean.

0: It's so easy to fall in love. És la nova cançó d'aquesta britànica que està arrasant. Diuen que neix una miqueta d'aquesta escola que va crear i que va obrir pas la mateixa Amy Winehouse. Entenc que té un punt de connexió i et fa sentir molt i molt bé, aquest So Easy to Fall in Love. La nova cançó de la britànica Olivia Dean a través de l'Andaia Catalunya. Avui t'estem preguntant pels companys de pis que has tingut o que tens. No sé, per exemple, em pots enviar una nota d'àudio al 620 92 41 33 amb coses com si has descobert que el teu company o la teva companya de pis tenia un secret que et va deixar completament flipant. Explica-m'ho a través d'un àudio. Falta donar noms, eh? 620 92 41 33. Has trobat mai alguna cosa inesperada a l'habitació o a les coses del teu company de pis? Una col·lecció curiosa? Una afició que desconeixies? O que realment va dir, ostres, això és molt estrany, no ho havia vist mai, eh? Explica-m'ho a través de la teva nota d'àudio, al 620 92 41 33.
1: Cafè o té? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Andaia Catalunya.

0: un altre cop un dels artistes que estarà amb nosaltres per les festes de la Mercè amb els 40. Tota la info a la nostra pàgina web, els40.cat, ok? Quines ganes, que arribi divendres 25 de setembre a la platja del Bocatell. Tindrem el Nil Moliner, que t'hem anunciat aquesta setmana. Tindrem el Miqui Núñez, tindrem Sexeni. Això serà increïble, eh? Tota la info, com et deia, els40.cat.
1: Aixequem persianes i els ànims. Han d'allà Catalunya. Amb Víctor de la Torre, el despertador dels 40.
0: Per cert, a Help a Santa Lucía podràs dedicar aquest espai a aquella persona que sempre ha estat aquí per tu, ajudant-te quan més ho necessitaves. Envia'ns un àudio per dedicar-li unes paraules, com ha fet aquesta persona, al nostre WhatsApp, al 620 92 41 33.
2: Hola, buenos días. A mí me gustaría agradecerle a mi perro que lleva 15 años conmigo a mi lado, que le quiero mucho, es un perro muy bueno y ojalá que esté conmigo 15 años más. Un beso, Adi, te quiero.
0: Oh, y no es bonic, l'amor, no es bonic. Els animals de companyia que et donen tant de carinyo, tant d'amor, tant d'afecte, a canvi de res, eh? A canvi de res, només que els cuidis, que els estimis com t'estimen ells. Això és molt bonic. Jo crec que li podem dedicar aquest espai al seu gos i, a més, regalar-li a ella i al seu company aquesta cançó que està arrasant. La cançó de la Karol G amb Judeline i Rosowski. Això es diu Bye Bye Now.

0: Que bé que sona això, es diu Baby Wow, la nova cançó de la Karol G que està arrasant en col·laboració amb Judelini Rosowski. Ai, escoltàvem abans aquell àudio, que bonic que és estar acompanyat i quant d'amor que et donen les mascotes, eh? Aquests amics que ens acompanyen sempre. Saber que tens algú que hi serà en els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per ell o per ella, doncs és fantàstic, és genial, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Cada matí, tu pares l'alarma.
2: Nosaltres
1: posem els èxits. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Bona música.
1: Bona música.
0: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Cataluña amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Marta Quevedo. Això és La Graciosa amb Elvis Crespo. Els dos acompanyant-vos per inaugurar i acompanyant-me a mi també a aquesta hora. 11 i 5 minuts, què tal, com estàs? Bon dia, família. Avui sí que sí, eh? Avui sí que és dia de tornada a la rutina. Fins ara ha estat com una prova-error, però avui ja es notava bé a les carreteres, amb busos habituals, els trens a petar, és a dir, que torna la vida normal. I els col·legis també han obert. 11 i 5 minuts, aquí comença el matí dels èxits fins les dues. Aquí us acompanyem a la ràdio número 1.
1: Els 40. Adrià Soler.

aquesta banda neon, Búho Simón DJ. Aquesta és la cançó de la setmana aquí als 40, però no només a casa nostra, sinó que la cançó és la més escoltada a totes les ràdios del país. El ventilador, una de les imprescindibles d'aquest estiu, on, per cert, els Búhos vindran a celebrar també aquesta efemèride a l'escenari dels 40 Poble Mercè. Posem pop nord-americà amb Alex Warren. Això s'anomena Fever Dream. I de seguida Álvaro de Luna o Shakira per aquí.

Si et pregunten, que ho tinguis clar. Els 40 som la ràdio musical líder a Catalunya. Us acompanyem cada dia. Intentàvem fer-vos la vida una mica més fàcil i una mica més feliç. Com a mínim, aquestes estonetes de ràdio. I amb cançons com aquesta, de Lola Índigo, Lucho Recallo, crec que ho aconseguim. Aquí estava el Bachatón de la L. Abans sonava Shakira, que, per cert, està a punt de publicar col·laboració amb el Maluma i està a 9 dies d'arribar a la seva residència a Madrid amb un estadi propi, gairebé un parc d'atraccions, on hi haurà i passaran moltes coses que t'ho explicarem, evidentment, als 40. 11:32, arriba Revin Lené. Una de les noves veus de la música. Això s'anomena Love Me Not. És una d'aquelles cançons que ens ve de gust que descobreixis, que escoltis i que et quedis amb el seu nom. De moment, de seguida, per aquí preparats, amb Manuel Turizo, també, Zetangana. Així és com sona la ràdio aquest matí de dijous al teu costat. Sí,

0: als 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.
1: Hola, soy Itana.
0: Als 40.
2: Mirando, creo que me ha conocido, será uno más de tantos.

Els 40 Dents. Aquesta és la teva ràdio. Freqüències connectades. No perdis el senyal. 24 hores de música dents a través de la teva ràdio, tablet, telèfon mòbil o ordinador. Per tot el país. Per tot el món. Els 40 Dents.

0: així és com estem, inaugurant al migdia, 12 i 3. Ja tot funciona, tot va bé. És la ràdio, a vegades es creuen els cables. Aquesta hora saludem-vos aquí, com sempre.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquí està Shakira, Nicky Jam. La Shakira, que ja ho sabeu que ve en 4 dies a Madrid, eh? Aquí està.

0: is Coldplay.
1: It feels like Coldplay. I'm falling in love.
2: Els teus artistes preferits sonen als 40. Tots els èxits.

hi ha vegades que ve de gust, que s'aturi el temps. Hi ha altres que, depèn com, voldries que passés molt ràpid. Aquí estan Dani Six i Skid, aquests dos productors, aquests artistes, amb això que es deia que s'aturi el temps, una d'aquelles fantàstiques per aquests dies. Mira, i ara de seguida et punxarem a Nil Moliner, que és artista confirmat per als 40 Pop La Mercè, que ja ho sabeu que celebrarem a la platja del Bogatell el 25 de setembre. Però abans de tot això, arriba un artista nord-americà que està presentant noves cançons. És el Teddy Swims. Això s'anomena Mr. Know It All, una de les que formava part de la nova fornada de música del Teddy. Els que esteu treballant a aquesta hora, els que esteu ja tornant una mica aquest ritme de velocitat, ànims, que hi ha dies que són difícils de tirar endavant.

Aquí està una de les artistes confirmades per als 40 Music Awards 2026 Santander a Barcelona. Ella és Ana Mena. Aquí estava, amb la meitat. Aquí estava Lola Índigo, aquí les dues amb el seu petit, una de les cançons que ha estat diverses vegades a número als 40. Ja ho sabeu, 20 de novembre. Tinc ganes de veure què és el que munta l'Anna Mena per al seu show al Palau Sant Jordi. Entrades esgotades. Els 40! I ara per Kim, Ariana Grande. Això es diu Hey, That I Made You Love Me, una de les històries potents que trobaves a l'últim treball d'Ariana Grande.

Aquesta una cançó supermítica. David Guetta col·laborant amb Alpha Bill, aquest Forever Young, al teu estiu. Que bé que sona una de les històries rodones del David Guetta, que ja ho sabeu que sempre li encanta estar a prop nostre. Com a mínim a Eivissa es passa unes quantes setmanes. En un moment arribarem a la una. Estem preparats de seguida amb un viatge al Carib amb el Ryan Castro. També sonava per aquí Quevedo. I escoltaràs com sona la última de la Karol G, amb participació també nacional. Tot això, com sempre, a la teva ràdio, a la número 1.

Aquí està el Ryan Castro, el Capom, els dos amb el Son Kingston posant-li aquest rotllo, aquesta bona vibra, això que es diu La Villa. Aires caribenys. És que viure al Carib inspira. Així va néixer aquesta cançó. 1:03. Què tal? Com estàs? Bona tarda, família.

0: i també bastant controlat com jo. Aquesta hora preparats de seguida amb històries importants de Lau Gibert, també de Quevedo, Elvis Crespo, però abans una cançó amb aires dels 80.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Ara que s'ha fet tan famós això del mem aquest de veure'ns de tots com aniríem als 80, alguns tenim fotos d'aquella època que ja havíem nascut als 80. Aquesta hora amb Mateo, això estic maníaca.

Aquesta cançó ens agrada aquí als 40. És Amulet, de l'Augibert. Inspiració total en la Costa Brava. Així és com sona la ràdio avui dijous, un quart de dues de la tarda. Avui dijous, que segurament tots teniu la motxilla a l'oficina, a punt per marxar de cap de setmana llarg, que demà és dia de gran de Nacional de Catalunya, la diada, demà divendres. Però de moment aquí, a la ràdio, anem pas a pas. Aquí està preparada la Olivia Dina, la britànica que continua explorant el seu The Art of Loving, un dels grans treballs de l'any, amb això que es diu So Easy to Fall in Love. L'última la tenim aquí.

0: Aquí estaven Lola Índigo i Lucho Reca, els dos junts fent unió, i ara mira, d'un duo a un trio. La Karol G, Judeline i Rusowski estan firmant una de les cançons destacades d'aquest 2026. Això es diu Baby Wow.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I de seguida per aquí Miley Cyrus, que recobrarem una cançó mítica de l'artista que, per cert, ja té noves cançons. Ara és el moment de Karol G.

Els 40. Tots els èxits. 93.9. Una ràdio. 40. Els 40. Aquí. Tots els èxits. Tots els èxits. Els 40.

0: I aquí sonant des de la primera posició de la llista dels 40, Hugo, amb el seu Jamaican Bam Bam, una de les cançons del moment. I fins dissabte almenys a la primera posició que la trobaràs. Jo sóc l'Uri Mora, aquest dijous, que sembla molt un divendres, ja que demà és festiu, Diada de Catalunya, i aquí sempre amb tots els èxits a la ràdio musical líder i sempre amb coses ben boniques, com aquestes cançons que tinc preparades en aquesta nova hora. Com el Benson Boone, que sempre recordaré quan va venir ara fa un parell d'anys als 40 Music Awards, a fer volteretes mentre cantava aquesta cançó. Que, per cert, aquest any, 20 de novembre, repetim el Palau Sant Jordi i ja tenim el primer nom confirmat. L'Anna Mena no s'ho perdrà i ben aviat més noms que l'acompanyaran, que serà brutal. També en aquesta hora ballarem a ritme de bachata per celebrar que estem ja pràcticament de cap de setmana llarg. Si no ho estàs, molts ànims, que et deu quedar molt poc, amb el Romeo Santos i Prince Royce, i també cantarem a la Llibertat. Amb el darrer nom confirmat als 40 Pop, la Mercè, el proper 25 de setembre, el Nil Moliner. Ho vam anunciar el dilluns i ens fa una il·lusió tremenda que vingui a cantar-nos grans temes, com per exemple aquesta, que també te la preparo aquí en aquest dijous, en aquest 10 de setembre, a la Ràdio Musical Líder.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Connecta amb nosaltres al nostre web, que és els40.cat, també al nostre Instagram, @els40, i ara arriba l'Olivia Dean.

0: Molts ànims, també, per tota la gent que ha tornat a les vacances aquest dilluns i que, per sort, quatre dies més tard, doncs tenim un aire, unes mini-vacances de regal per després tornar encara amb més ganes i ja vislumbrar el proper festiu, que queda ja una pila. Arriben els Doctor Prats. A més, va ser la cançó oficial de la Volta a Catalunya. Energia per tothom.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: bachata, un estil musical que va de conya per parlar de desamor. Com per exemple aquest d'Ardos, de dos reis, bueno, un rei i un príncep de la bachata. Romeo Santos, Prim Royce, junts amb aquesta cançó que, de fet, la van cantar en directe al concert que van fer aquest estiu el passat 10 de juliol a l'Estadi de l'Espanyol. I parlant de concerts, l'any que ve, el 2027, arriba plegat de grans artistes que ens visiten a casa nostra, Catalunya, i un d'ells és La Bichota. Des de Medellín, des de la Provença, aterrarà a l'Estadi Olímpic i us companys, que tenim moltes ganes de veure-la per fi sobre l'escenari de nou a casa nostra. Qui sap si vindrà amb col·laboracions que en té un munt. Aquesta és de les darreres, amb Judalain i amb el Rusovski. Això que pot entrar el dissabte a la llista dels 40 perquè de moment és candidat.
1: El so més nou. Els 40.
0: Així que bé que en diguis a través del nostre Instagram, @els40, què et sembla això que es diu BB Wow. 3 minuts i 4:05. Hey.

0: I una bona part és la que potser et muntes tu aquest pont de 3 dies que estem ja a tocar, si és que no l'has començat ja. Amb aquesta que recuperem de Charlie Black, seguim endavant i parlant de festa, el que no faltarà segur és cançons com, per exemple, les que et preparo aquí d'una artista confirmada als 40 Music Awards del passat del proper 20 de novembre, com és Lana Mena, que vam anunciar el dilluns i que ben aviat tindrà noves confirmacions. Persones que també s'hi sumaran i que completaran aquest cartell d'autèntic luxe que no us podeu perdre, amb entrades, això sí, exaurides. I no, no, no és cap mentira.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.
0: El que sí que és mentira és, com es diu, aquesta cançó de la Daniela Blasco que trobes a la posició 35 de la llista dels 40.

0: Cuando por fin entiendes una película en inglés sin subtítulos, tu yo del pasado se siente orgullosa. Y cuando se lo cuentas a tu profesor de Preply, su yo del pasado también. Mejora tu inglés con Preply y aprende con clases particulares online, pensadas para ti. Encuentra un profesor. Progresa. Preply. Progresar es cosa de dos.
1: La ciencia dice que hay sonidos que nos recargan. Y ahora también hay sonidos que recargan a tu coche.
2: Pues yo solo oigo la carretera.
3: Claro, al conducir se recarga solo.
4: Nuevo T-Roc, ahora también híbrido autorrecargable. Gama T-Roc desde 28.600 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 30 de septiembre. Consulta condiciones en volkswagen.es.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizum a ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.
7: Barcelona, 93.9.
8: Aquest és l'únic anunci en què no et volem vendre la moto.
9: Perquè ara la pots compartir. Amb les motos elèctriques compartides de l'AMB pots moure't còmodament i de manera sostenible per 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Descobreix la moto compartida a l'aplicació AMB Mobilitat. AMB, àrea metropolitana de Barcelona. Miris on miris, hi som.
10: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA en mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
11: Mataró Park arrenca temporada amb tot per començar amb energia i estil.
12: Moda, llar, complements, tornada a l'escola, alimentació i més, tot en un sol lloc.
11: A Mataró Park, tornar és començar millor. Segueix-nos en xarxes, participa i guanya targeta regal.
13: ¿Cuánto tiempo llevas diciendo algún día aprenderé inglés? Pues ese día ha llegado. En WhatsApp aprende inglés con libertad de horarios. Un método único basado en la conversación y con clases súper divertidas. No le des más vueltas, tu momento es ahora. Podemos cambiarte la vida y depende de ti. Más información en WhatsApp.es.
14: WhatsApp, welcome to the English Revolution.
15: Estaba agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
16: ¿Et sona la marca Branding Plan?
17: ¿Es sobre Radio Negocis, oi?
16: Sí, és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa. Fa anys que ajuden pimes de tota Espanya a créixer. Ilenia Alessi d'Eurofitness.
18: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any i la veritat és que estem molt contents amb el Branding Plan.
16: Aquest any parlaran sobre com millorar el posicionament de les empreses locals. Serà del 14 al 15 d'octubre.
17: I com m'hi apunto?
16: Entra a serempresarios.com. Busca Barcelona i sol·licita una plaça. És fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
7: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

els 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9. Aquí, posem els èxits. 40, tots els èxits. Els 40.

0: Saps quan sonarà molt fort aquesta cançó? El proper 20 de novembre, perquè... Vaja, si l'Anna Mena la canta, eh? Perquè és la primera confirmada als 40 Music Awards al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb una pila d'artistes més que també sumaran el cartell que ben aviat tindràs al nostre Instagram, que és @els40. Amb l'Anna Mena, també acompanyada en aquest tema, amb la Lola Índigo, ens acostem al punt de les 5 de la tarda. 9 minutets per arribar, i també qui arribarà d'aquí ben poc és el Quevedo amb l'Elvis Crespo i la seva graciosa, l'Àlex Warren amb el seu Fever Dream. O ara, mira, una que la setmana que ve també fa una aturada d'una pila de dies de concerts a Madrid, amb el seu estadi que construirà especialment per aquesta gira a Madrid, i que qui sap si recupera cançons com aquest Hipstone Lie.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Et parlo, òbviament, d'una de Barranquilla, la Shakira. Aquí la tens, a la Ràdio Musical Líder.

0: La proposta d'aquest estiu que ho ha patat tantíssim amb el Quevedo i l'Elvis Crespo. Ha estat algunes setmanes a la primera posició de la llista i actualment la trobes a la tercera, La Graciosa, una illa de les Canàries molt petita que cap poqueta gent. I en aquesta nova hora no faltaran èxits com aquesta del Lux, de la Rosalia, la seva perla que potser has dedicat tu a alguna persona que t'ha fet alguna que altra aquest últim any. També un dels més grans, el Bruno Mars, preparat per aquí amb el seu I Just May, que trobes en el seu últim àlbum, The Romantic, i una gira que va passar el passat mes de juliol pel Madrid. Es va quedar a Barcelona, eh? A veure si torna a venir de tant en tant i també ens visita aquí a Catalunya, que tenim moltes ganes. Els que sí que ens visitaran, de fet, a casa seva, a Catalunya, són els Buhos del proper 25 de setembre, a les festes de la Mercè amb els 40 a la platja del Bogatell, i molt ben acompanyats. En aquest cas també amb aquesta cançó, amb el Món DJ, i els Banda Neon. En res, també sonen per aquí els 40, va.
1: Els 40. Connecta amb els èxits. 40.
0: I aquesta veu que me'n dius? L'Alex Warren, aquí, per començar nova hora, 5 i 4 minuts, amb el seu Fever Dream.

0: I tenim moltes ganes. Queden només 15 dies pel proper 25 de setembre a la platja del Bogatell, que s'omplirà de música amb els 40 Poble, Mercè. Mira, amb l'Eina Machuca, que és la guanyadora de la darrera edició d'Eufòria, amb el Miqui Núñez, amb els Saxeni, amb el Nil Moliner i també amb els Buhos, que han encès el ventilador aquest estiu i que ara arriben amb els banders Neon i el Mon DJ a la ràdio musical líder.
1: Els 40... Uri Mora.

0: I quines ganes de començar aquest pont de 3 dies, de demà a la diada, de poder descansar, a poder agafar els últims raig de sol d'aquest estiu, que queden poques setmanes per tancar-lo i fer-ho sempre amb música, com per exemple aquesta del Joe amb el seu End of Beginning, o amb una altra que no para de pujar per la llista, què passarà aquest dissabte, 10 del matí, amb el Toni Aguilar, amb aquest Love Me Not. Ens porta Rebin Lino i ho està petant a tot el món.
1: El so més nou. Els 40.
0: I també esperant per aquí l'Álvaro de Luna, la Rosalía amb la seva perla, o un dels temes mítics d'un que torna el novembre a Barcelona en concert. El Pitbull, juntament amb la Queixa, amb el seu Timber. En res, te la preparo per aquí. Sí.

0: El Pitbull, que sí, vindrà aquest 2026 de concert a Barcelona per recuperar grans èxits com aquesta, que segurament l'has ballat moltíssim i que també la ballaràs encara molts cops més a la teva vida, perquè són d'aquests èxits que no perden mai la moda. Juntament amb Kesha, aquest Timber, i ara els La La Love You. Es diu La Mitat de la Mitat, amb la seva energia i sempre el bon rotllo que es porta en la formació.
1: La primera i número 1. Els 40.
0: I a 4 minuts, que siguin les 5 i 40, també et preparo la Lola Índigo amb el Lucho Racà, l'Ozuna o la Cristina Perri. Va, que estem de dijous, que sembla una mica divendres.

0: Per aquells llavis que sempre tenen aquest sabor dolcet, a Carmelo, el que sigui. L'Ozuna, costant-nos al punt de les 6 de la tarda, 11 minutets per arribar-hi, i aquí una persona com sóc jo mateix, que m'acomiado, i a més, en un cap de setmana una mica més llarg de l'habitual, que tant de bo demà tingueu una magnífica diada de Catalunya, que descanseu també moltíssim, i ens tornem a escoltar el diumenge, a partir de les 3 de la tarda, com sempre aquí a la Ràdio Música Líder. Mentrestant, qualsevol cosa, @els40, també @uri_mora. I anem a recordar aquesta de la Cristina Perri per dir-vos adéu.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: És aquest a Thirst and Years. Ara sí, bon pont, bona diada. Descansa moltíssim i que no et falti mai la música, però aquesta que t'emociona, que et fa sentir bé, que et fa sentir alegre i que tens ganes de compartir amb els teus o les teves. També comparteix, òbviament, la ràdio. Aquí als 40, sempre al vostre costat, pel que faci falta. De debò. Adéu!

Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: te pierdas el 40 al 1 Coca-Cola. El sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del 40 al 1 arroba los40.com con el asunto público. Barcelona, 93.9.
2: ¿Buscas el plan que te va a marcar el calendario?
3: Del jueves al domingo, claro.
2: La Oktoberfest Barcelona te espera en el nuevo recinto de Fira Barcelona Gran Vía, del 24 de septiembre al 11 de octubre.
3: Ambiente bávaro, gastronomía y música en vivo.
2: Vive la experiencia con los tuyos.
3: Reserva en oktoberfest-barcelona.es.
2: Los 40, emisora oficial. Dental Company et desitja feliç any nou. Sí, sí, setembre és el mes dels nous començaments. Fes-ho somrient amb un 15% de descompte en ortodòncia. Demana la teva cita al 900-926-900. Dental Company, perquè somriure és salut.
4: Leo Ricci en concierto, presentando la belleza de las flores tour. Disfruta de sus sonidos soft pop rock, la espiritualidad y la belleza de lo cotidiano. 15 de octubre, la 2 de Apolo, Barcelona. Entradas a la venta en mitaquilla.com y puntos habituales.
5: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Branding Plan es una herramienta que puedes sumar a tu estrategia de comunicación para mejorar los resultados de tu empresa.
8: La gente nos llama, hacen pedido y nos dicen que nos han escuchado en la radio. Estamos muy contentos y satisfechos con ello.
7: Entra en serempresarios.com, busca Barcelona y solicita una plaza para el 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
9: Vols conèixer millor els artistes de referència?
10: Can 40.
9: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
10: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
9: Ens escoltem a Can 40.

torna amb les cançons en català, sens dubte, amb això que es diu el ventilador, buos i banda neon, i moltíssimes més que tens preparades i a punt aquí, a través de la nostra fórmula musical. Atenció al camí, mica a mica, de les 9 de la nit, en primes de números 1, com per exemple aquesta, juntament amb la d'Alex Warren, que es diu Fever Dream, un dels impactes més brutals d'aquest 2026, aquí ja,

Sant Jordi de Barcelona, és Anna Mena, en aquest cas, amb la col·laboració de Lola Indigo amb el seu petit duo, protagonista de Madrid dins la nostra fórmula musical. De fet, és la número 2 de la setmana aquí a Del 40 al 1. Les tenim totes, no ens aturem 24-7 en ritmes del número 1. Qui arriba ara mateix és el Love Me Not, una de les que em demanes a través de les xarxes. La Sara des

0: que posem camí de les 9 de la nit, arriba de números 1, en aquest cas amb Music Session 066, Bizarrap i el nostre estimadíssim Daddy Yankee, que ara mateix ens acosta en camí de 3 quarts, i arriba de la Beba amb el seu La Culpa, doncs arribarem a aquest punt horari. Gràcies pels que esteu comentant les jugades de les xarxes socials a través de qualsevol dels punts de Catalunya, que ara mateix ens sintonitzis des de la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, el Maresme, la Catalunya Central, tota la zona de l'Ebre, evidentment tots els que m'esteu comentant les jugades de tota Catalunya i Andorra. Gràcies.
1: Els 40, Adrià.

totes les novetats, la llista dels 40, entrevistes, concursos, els40.cat, el web dels 40 en català. Si és un èxit, 40, sona als 40.

0: les 9 en 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, on tinc a Ginestà i Nil Moliner, un dels artistes que estarà amb nosaltres a les festes de la Mercè, a Barcelona, a la platja del Bogatell, juntament amb Buos, juntament amb Aina Maixuca i alguns artistes més, que tens tota la informació des de la nostra pàgina web oficial, des dels 40.cat. Rosalia, Rose i Bruno Mars, Lola Indigo i Lucho RK, entre altres artistes que estan compartint junts i plegats aquesta nit del 10 de setembre del 26, allà on siguis, allà on baixis de Catalunya, gràcies en majúscules per ser-hi millor més aquí, a través de la que més i millor us acompanya en format pop dance, que et parla Adrià Ortega, des d'ara fins a les 10 de la nit, compartint el ritme, les novetats i els hits que em demanes des de les xarxes socials. Et recordo que és @els40 a X i també a Instagram.
1: Els 40, Adrià.

0: aquesta cançó que es diu Amb qui estaràs és la fusió entre Gina Stein i el Moliner, un dels artistes que estarà al nostre costat a les festes de la Mercè de Barcelona a la platja del Bogatell. Última i darrera confirmació d'aquest 2026. Ara que arriba és Teddy Swims.
1: La primera i número 1.

0: Aquesta és la fusió entre Lola Índigo i Lucho RKM, el bachatón de la L, protagonista dins la nostra fórmula musical en aquesta nit del dijous 10 de setembre. Molts de vosaltres amunt i avall, perquè molts teniu, doncs, demà dia de vacances, dia festiu, la Diada Nacional de Catalunya, i aquí als 40 et posem, com a mínim, el rei del que necessites, en aquest cas, amb la més nova d'Ariana Grande, que es diu Hey, That I Met You Love Me. És un dels himnes que no para de pujar a la llista i cada moment ocupa la número 9 de la setmana a del 40 a l'1.
1: La primera i número 1, als 40.

com sona aquesta cançó, el End Up Beginning, que ens acosta camí de les 22 hores. Jo mateix, Adrià Ortiga, que t'he acompanyat des de les 8 del vespre, compartint èxits de Becky G, també de Beyoncé, Leire Martínez o aquesta que escoltaves fa un moment.